0: Toroi.
1: Ràdio Ontinyent.
2: Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, este diumenge 25 de juliol a les 11 de la nit torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
3: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
4: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
5: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
4: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
5: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
6: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
7: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
8: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
9: La cadena SER revalida su liderazgo.
8: Segons l'últim EGM,
9: esta ràdio, la SER,
8: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
9: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
8: Amb més de 18.000 oients diaris.
9: 18.000 oients diaris.
8: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
10: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
11: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
12: Els municipis de la nostra comarca.
8: Ràdio Ontinyent Cadena SER.
13: Són tot bones notícies.
8: Un equip líder.
9: Una vez más, muchísimas gracias.
14: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Val de Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Ràdio Ontinyent y escucha Ràdio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
15: Drinking en la cadena SER.
16: Rum, my whiskey.
15: Hoy por hoy.
16: Now won't you have a

0: Nos vamos a ir marchando. Para ti, que mañana, cuando vayas a tomar el primer café, harás lo de casi todas las mañanas: poner la radio y entrar en esa página en la que publican ofertas de trabajo, a ver si mañana encuentras uno que se ajuste a lo que buscas y a lo que necesitas. Bueno, pues para ti y para todos los demás, mañana a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, para los más madrugadores, volvemos en Hoy por Hoy. Hasta mañana. A dar-te beijo, Annie, e ado ao teu peito a descansar.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Hoy por Hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
4: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Nova edició d'aquest espai. Encetem una jornada, o estem, millor dit, en una jornada marcada una vegada més per la calor. Avui continuem amb temperatures elevades, però també amb la mirada posada al cel, perquè hi ha previsió de tempestes que podrien anar acompanyades de fortes ràfegues de vent. Una combinació especialment delicada en una jornada en la que el risc d'incendis forestals és extrem. Per això, qualsevol precaució és poca. Cal evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc i seguir sempre les recomanacions dels serveis d'emergència, i si vegem algun fum, alguna columna de fum o flames, cal cridar al 112. Precisament avui, 22 de juliol, també es commemora el Dia Mundial del Cervell, un òrgan extraordinari que controla tot allò que pensem, sentim i fem, i que recorda la importància de cuidar tant la nostra salut física com la mental. I com cada migdia, nosaltres estarem molt pendents de tot el que passa a la Vall d'Albaida, acostant-nos a l'actualitat dels nostres pobles, les entrevistes, la informació de servei i totes aquelles històries que vertebren la nostra comarca. Així que comencem. Benvinguts i benvingudes a l'Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. I com sempre, al principi de l'espai, anem a escoltar quina és la previsió de l'oratge per a aquesta jornada. Lluís Francesc, bon dia.
5: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Continua l'onada de calor amb una situació de relativa estabilitat. Esperem cels poc nuvolosos o buidats, amb intervals de núvols mitjans i alts a la primera part del dia, anant de nuvolositat d'evolució vespertina, on probablement deixarà tempestes amb ratxes de vent molt fortes, com en dies anteriors, principalment a les serres de l'est, però no és descartable que arribi a les nostres localitats com en dies anteriors. I hem de dir que seguim en calor i basca a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Dijous, esperem, podrien superar els 40 graus en molta folgança. Hem de dir que el temps serà algo inestable, anirà de poc nuvolós a nuvolositat d'evolució. Hem de dir que avui hi ha avisos de nou per tempestes, vents variables, cels en calitxa, molta calitxa, una temperatura màxima que estarà al voltant dels 40 graus. Es mantenen els avisos tant dimecres com dijous, però el risc és important de cara a la jornada de dijous. Els termòmetres podrien superar prou els 40 graus en una altra jornada que veurem una nuvolositat d'evolució diurna i molt calorosa.
4: Doncs gràcies, Lluís. Si comprovem, anem a veure quines són les temperatures a estes hores. 12:24 minuts. Tomàs Marín, bon dia.
6: Bon dia, Esteban, què tal?
4: Bé, com dèiem ahir, no ens queda més que
6: aguantar i aguantar, ja està, eh? Exacte, però bueno, les temperatures prou tranquil·les a hores d'ara. I com bé sabem, lo fort de l'onada de calor arribarà demà. Demà jo crec que serà un dia prou diferent quan comenten les temperatures de la jornada. Bueno, en aquest moment la temperatura Ontinyent és de 30 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 27 i 32. I com sempre, dos exemples per a situar-nos geogràficament a la Vall d'Albaida. En tenim 29 a Carrícola i 31 a Albaida.
4: Este matí ho parlàvem, no? Que això és la temperatura real que tenim, però dona sensació
6: té una sensació
4: de més, eh?
6: Molt més, molt sí. Més. I a més, Cal tindre en compte i sobretot recordar aquestes paraules que ens va donar el cap de climatologia de la EMET, José Ángel Núñez, a la jornada d'ahir, respecte als consells tant en moments de calor extrema que podem arribar a patir en els pròxims dies o en les pròximes hores, però també anar amb molta cura amb aquests esclafits tèrmics que a la jornada d'ahir doncs, van sorprendre a més d'un a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Al web de Ràdio Ontinyent i a les nostres xarxes socials tenen uns vidiets d'allò més que interessants que ens mostren aquests esclafits en diversos punts de la Vall d'Albaida i també, com sempre, venint contant-los, molta precaució pel que fa als incendis forestals. Que teleta, eh? Que ahir van tindre dos esglais, tant a Benicolet com a Terrateig.
4: Sí, i un d'ells, el de Terrateig, va ser per un llamp, sí, no?
6: Exacte. Així que molta cura a tot hom, que en continuem encara en risc extrem d'incendis forestals.
4: Vinga, anem amb la picaeta.
1: Hoy por hoy, on tinguem Vall d'Albaida. La picaeta.
7: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá.
4: Anem a comentar, a averiguar quins són els continguts dels programes d'avui de Ràdio Ontinyent. Començant per aquest, avui a l'Oi por Oi d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, abordarem alguns dels temes més importants de l'actualitat social, sanitària i cultural de la comarca. Començarem parlant d'una realitat que continua colpejant la societat, com és la violència masclista. Ho farem amb Paula García, agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Reflexionarem sobre els últims assassinats, la prevenció, la detecció precoç i el paper que tots i totes podem jugar per combatre aquesta xacra. Després farem parada a Ontinyent per conèixer l'estat de les obres de renovació de les 6 àrees de jocs infantils de la ciutat. Serà la regidora Sayo Gandia qui ens explicarà com avancen els treballs i quan podran tornar a gaudir d'aquests llocs les famílies. Després arribarà l'última edició de la temporada de Ràdio Antàrtida, l'espai elaborat pels usuaris de Diem, que acomiadaran el curs amb un programa molt especial. Més tard parlarem del gran concert del centenari del Mestre Ferrero, una cita històrica que reunirà aquest dissabte, ja és aquest dissabte el concert, prop de 300 músics de les quatre bandes d'Ontinyent. Ens visitaran Rafa Soler, Daniel Ferrero Silvaje i el regidor de Cultura, Àlex Borrell. També parlarem de salut amb Mireia Penalba, coordinadora d'infermeria del Centre de Salut de l'Avinguda Albaida d'Ontinyent, que ens explicarà les noves campanyes de vacunació sense cita prèvia contra el pneumococ i l'herpes zòster, dirigides especialment a la població de més risc. I acabarem el programa descobrint la programació de les festes del Camí dels Carros, que tindran lloc del 4 al 20 de setembre. Ho farem amb Marc Martí, president de l'associació, i Imma Torró, vocal de la Junta i qui va presentar l'acte de presentació del programa. Així que tot això, junt amb l'última hora informativa de la Vall d'Albaida, l'oratge que ja hem escoltat a Lluís Francesc i tota l'actualitat de la comarca. Després arribarà Hora 14, Tomàs, a les 2:17.
6: Bueno, una de calor. Ja sabeu com venen les coses, quina és la situació actual. Us contarem quina és l'última hora respecte a avisos, temperatures a la nostra comarca i també recomanacions que sempre venen molt bé per a estos dies. També tractarem els diversos temes que acabes d'esmentar per al nostre projecte en la Vall d'Albaida. Farem un recollet del més important. I, a banda, també us contem i ja us podem informar que s'ha realitzat el tancament temporal de la piscina municipal d'Aielo de Malferit després de que el consistori activarà el protocol de posicions fecals. El més segur que per a la jornada de demà ja estigui disponible per a tots els usuaris aquesta piscina que tanta falta fa en uns dies com aquests. Bueno, també és una jornada en la que, com no, és una cosa que s'està parlant molt des de fa ja molt de temps. Recorde que ho vam parlar amb un veí d'Alfarrasí, no recorde el seu nom, us parlo de l'eclipsi solar. El pròxim 12 d'agost estan organitzant moltíssimes activitats. Sumàvem Bocaire en la setmana passada, avui sumem el municipi de l'Olleria, entre altres, que estan preparant una gran programació extensa i estan realitzant i organitzant diverses iniciatives d'allò més que interessants per a gaudir d'aquest esdeveniment astronòmic que de segur es va deixar més que esteu acabadats.
4: Parlarem... Et referies a Ivan Martí?
6: A Ivan Martí, exacte.
4: L'astrònom. De,
6: no recordava el nom, no recordava, sí. Més, soc ruï, pas no, no t'ho vaig a negar. I també farem un poquet ja de repàs de tot el que ve pel que fa a agenda, activitats culturals per als pròxims dies, entre altres qüestions, que són dies també molt grans a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, entre festes, música, cultura, activitats extraordinàries, molta cosa a contar.
4: Sí, perquè Albaida demà inaugura la seva fira de Sant Jaume. Demà estarà amb nosaltres el regidor de festes, Ramiro Coy, perquè a veure, ja fa dies que estan amb activitats, però demà és la seva inauguració oficial d'aixes paradetes, d'aixes atraccions i tot el que envolta a la fira de Sant Jaume.
6: Una altra excusa per a quedar-se en casa, sí, durant
4: correcte.
6: Cada setmana. No fa falta ser molt lluny per a gaudir.
4: No. Doncs, Tomàs, ens quedem un poquet de musiqueta abans de la primera entrevista. Menegem un poquet el cos.
6: Va, vinga, va, a veure què ens sorprens.
4: Te sona d'alguna cosa, no?
6: Clar que ens sona d'alguna cosa. De segur que està gaudint per ahí fora, les nostres companyes, vamos, a gaudir-la i a ballar-la i res, i animar el dimecres, que és un dia raro, meitat de setmana, o sigui que toca animar-nos en més reuso.
4: Gràcies, Tomàs.
6: Gràcies.

0: Hoy por hoy, Val d'Albaida.
1: La violència masclista torna malauradament a marcar l'actualitat. En només 5 dies s'han confirmat 4 assassinats de dones a mans de les seues parelles o exparelles, unes xifres que ens recorden que està continua sent una de les grans xacres de la nostra societat. Avui volem anar més enllà dels titulars i parlar de prevenció, de detecció precoç, del paper que podem jugar tots i totes i dels recursos que tenen al seu abast les víctimes. Per fer-ho, ens acompanya Paula García, agent d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Bon dia, Paula.
2: Bon dia.
1: Paula, com dèiem, en només uns dies hem conegut diversos assassinats masclistes. Quina reflexió fas davant d'aquestes xifres tan preocupants?
2: Bé, si fem referència als estudis que hi ha en aquesta matèria, normalment en períodes estivals o en períodes festius sempre hi ha un repunt dels casos perquè possiblement una de les causes que ho expliquen és perquè hi ha un major temps de convivència i també pot augmentar el conflicte o la conflictivitat entre les relacions. I especialment si aquestes relacions són poc saludables o no es basen en el respecte, en un repartiment de poder entre la parella o exparella. I això és una de les coses que es pot demostrar, no?, amb aquests estudis.
1: Què ens diuen aquests casos sobre la realitat de la violència masclista? Encara queda molta feina per fer com a societat?
2: Bé, ara sabem que hi ha major percepció per part de la ciutadania en general, però també podríem dir que les persones que estudiem aquest àmbit o que intervenim en aquest àmbit també comptem amb molt de perill perquè cada vegada proliferen més els discursos negacionistes que neguen aquest tipus de violència específica i també retallen o fan malbé els possibles recursos que tenim per a fer front a aquesta xacra social. Aleshores estem en un moment, pues, podríem dir, de regressió.
1: Alguns dels últims assassinats s'han produït sense denúncies prèvies. Per què continua sent tan difícil que una dona denunciï?
2: Perquè moltes vegades els sistemes de protecció trobe que estan fallant. Moltes vegades quan encetes o encetes el sistema, per encetar el sistema de protecció, moltes vegades encara hi ha la percepció per part de moltes dones de que has de denunciar per a protegir-te. Ara, tècnicament, un poquet es treballa de manera inversa. La denúncia és important perquè, si no, les ordres de protecció i altres sistemes no es poden activar, però per a poder-ho fer, per a poder denunciar i fer-ho amb garanties, que tu te trobes en un moment, podríem dir, digne, no?, o favorable psicològicament per tal d'afrontar tot el que te ve en un procés judicial, cal treballar abans, no? Cal treballar abans perquè moltes vegades elles no, per el procés de violència que han viscut, no són capaços de posar nom, no són capaços de saber què ha passat, no?, en aquesta relació i d'entendre un poquet quina és la situació que han viscut. Uh-huh. Aleshores hem de treballar primer en l'empoderament d'elles, en la seva millora a nivell psicosocial i un poquet per a poder treballar.
1: Uh-huh. Ara un missatge destinat a la societat, no?, a qui ens estiga escoltant. Quins són aquests primers senyals d'alerta que poden indicar que una dona està patint una situació de violència encara que no hi hagi agressions físiques?
2: Jo trobo que un poquet el que més ens fa estar alerta és quan ens trobem en una relació on trobem que no hi ha acord, no es parlen les coses, no hi ha comunicació, que d'alguna manera tu t'has de callar, no?, per por a les reaccions d'altres persones. Això ja és un indicador de que les coses no estan funcionant del tot bé, encara que sabem que les causes, un poquet, les senyals d'alerta són tantes i tan diverses que canvien, no?, en les dones. Així, hi ha una cosa de la qual també hem de fugir i són de tots els mites que acompanyen a la violència masclista. Moltes vegades la societat explica, no?, pues és que aquests homes que cometen aquest tipus de delictes contra les dones és que estan tenen alguna malaltia mental o tenen algun tipus d'addicció, i això de vegades passa, però de vegades no, està demostrat en els casos. O altres mites, com ara que la major part de dones que passen per situacions de violència són estrangeres. Jo m'he tret les estadístiques d'enguany, però convida a la ciutadania a fer-ho. En els mitjans oficials tu entres a delegació de govern i tens estudis, tens estadístiques que te parlen, no?, de com han estat aquests casos, de quina ha sigut l'arma homicida, de si hi ha menors víctimes també. I, per exemple, en l'últim any, de les 31 víctimes oficials, un 67% eren de nacionalitat espanyola i un 32% eren d'altres països, el qual vol dir que aquest mite de que afecta més o que les possibles víctimes són dones amb pocs recursos pot donar-se, però pot no donar-se, perquè sabem ja que la violència es dona en qualsevol tipus d'estrat social, en qualsevol tipus de condicions, encara que hi ha factors que podríem dir que dificulten l'eixida d'aquesta situació de violència.
1: Quin paper tenen la família, les amistats, el veïnat o els companys de treball? Com podem ajudar sense posar en risc la víctima? Perquè també hi ha moltes persones que pensen que és millor no clavar-se en aquests problemes.
2: Clar, un poquet això fa referència al que dèiem, no? El que podem fer com a societat és acompanyar aquestes dones, sostindre-les d'alguna manera fins que elles tinguin recursos suficients, la suficient força per enfrontar aquesta situació i per enfrontar-la amb garanties. Quan diem això és perquè, lamentablement, les situacions de violència te fan moltes vegades perdre, no?, la teua essència, la teua identitat, i te trobes en un moment en el que no eres capaç moltes vegades de prendre decisions per tu mateixa. Per tant, aquest acompanyament, aquest no soltar-les de la mà, jo trobo que és fonamental, encara que de vegades és difícil perquè no entenem. No entenem com no deixen aquesta situació abans, perquè continuen amb aquesta persona. Jo sempre, quan fem tallers de prevenció, diem a la gent amb qui compartim tallers, no?, que és molt difícil, no?, per al teu cap explicar que la persona a la que estimes, a la persona amb la que t'has relacionat com voluntàriament, t'estiga ocasionant un mal que tu no acabes de veure, no? Te deixen una situació com molt fora de joc. Aleshores, és molt difícil per a elles revertir i tornar al seu centre, podríem dir, per a poder prendre decisions. I per a això hem d'estar acompanyades i també hem de respectar els seus temps en la presa de decisions.
1: Paula, si ara mateix ens estigui escoltant alguna dona que estigui patint una situació de violència de gènere, quins recursos oferiu des de la Mancomunitat o des dels ajuntaments de la comarca?
2: Bé, nosaltres no som un recurs especialitzat en violència de gènere, però nosaltres sí que fem difusió un poquet del foment de la igualtat, que seria com la part, podríem dir, la ferramenta que tenim per a lluitar, una de les ferramentes que tenim per a lluitar contra aquesta xacra. Nosaltres el tipus de recurs que oferim al voltant de la violència és una primera atenció, això sí, i una derivació als serveis especialitzats, com són el Centre Dona Rural, que ara presta conselleria a través de les seues delegacions. El que correspon a la nostra comarca és el Centre Dona Rural de Xàtiva, Nosaltres faríem aquesta primera derivació, aquest primer acompanyament i els serveis que es presten actualment, malgrat que estan bastant en precari i estan molt massificats, donen una atenció integral, tant jurídica com una atenció psicosocial i un acompanyament a les víctimes davant de la interposició de denúncia o de possibles mesures per a la protecció.
1: Per tant.
2: I sempre des de les nostres xarxes, com fem difusió a un telèfon que com que apareix molt i tots tenim el número i totes en el cap, que és el 016, que també des d'allí te presten atenció 24 hores tots els dies de l'any, és anònima, no deixa rastre en el telèfon, aleshores des d'allí també poden trobar tot tipus de recursos per a acompanyar-les.
1: Paula García, agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Bon dia, adéu.
2: Vinga, adéu.
0: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
3: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
6: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
7: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
6: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
7: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
0: Este dissabte, 25 de juliol, a la una del migdia, no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte, a la una del migdia, a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
8: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: Són les 12:54 minuts. Saludem de nou a Tomàs Marín. Tomàs, alguna novetat en l'actualitat de la comarca a aquestes hores?
1: Hola de nou, Esteban. Bueno, la veritat és que no paren de sorprendre, sobretot els tancaments de piscines municipals. Ja comentàvem feia una estoneta aquest tancament de la piscina de Llalo de Malferit, i pel que es veu, ara es toca Bocairent, la piscina infantil. Romandrà tancada tant avui com demà per una avaria elèctrica, així que res, tocarà aguantar més menuts i menudes, però bueno, que d'ací dos dies hi ha tranquil·litat i normalitat. Bueno, quan fa calor i quan arriben aquests dies d'estiu, sobretot el que crec que agrada a tothom és el tindre plans de vesprada a nit, no? I sí, esos plans en els que suposadament, i dic entre cometes, ja estem a la fresca, perquè això era feia uns quants anys. Bueno, te puc contar que d'ací no res ja donem inici a la Fira d'Albaida. Recordar-los als oients que tota la programació s'anà realitzant durant les passades setmanes, hem tingut una gran quantitat d'esdeveniments de tot tipus, però bueno, que avui tenim un acte molt xulet a les 7:30 de la vesprada, i és que es va realitzar el Festival de Bandes Joves d'Albaida als Jardins del Palau. És a dir, que tenen una cita interessant per a aquesta vesprada. Però no tot es queda així, perquè vull recordar als oients que d'ací no res ja tenim la Festa del Paneller de Bocairent, que realitzarà este cap de setmana. Recorden que estem en el mig any de les festes de moros i cristians de Bocairent, perquè com bé recordaran és la festivitat que enceta el calendari morocristià a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Per poquet no són les primeres festes de moros i cristians de l'any, ja, perquè Villar està per davant. També puc contar-vos que este cap de setmana tenim Andreu Valora a Agullent, al Molí Fariner. També anem a tindre ixe inici de la mostra de titelles d'estiu 2026 a la Vall d'Albaida, recorden, dissabte al municipi de Bellús. I per altra banda, sobretot per a aquests ajuntaments que s'estiguen escoltant a hores d'ara, o aquests treballadors administratius que ens estiguen escoltant en el seu moment, Rayon Tinyent Cadena Ser, vull recordar que la Diputació de València i la Fundació València Club de Futbol han obert el termini perquè els ajuntaments de la província puguen presentar la seva candidatura per a formar part de la cinquena ruta d'art urbà. Per exemple, així a la Vall d'Albaida ja tenim el mural a Geneta d'Albaida. A lo millor hi ha algun municipi que vulgui adherir-se a aquesta activitat i tindré un mural gegant. La veritat, són molt grans al seu municipi.
0: I és un recurs més turístic, no?
1: Sí. I fan rutes també per diversos municipis. Si no recorde mal, a Geneta d'Albaida està inclòs en la ruta número 4, no recorde bé, però sí que fan unes rutetes molt interessants i inclús hi ha visites guiades i podem veure, mira, un reclam turístic més, com bé esmentaves, Esteban.
0: Doncs
1: molts plans i me queda molt curt.
0: Molts plans per al cap de setmana, sí.
1: I me queda molt curt, no, perquè
0: encara n'hi ha més, sí. Encara n'hi ha més. Tots els municipis, o la majoria de municipis de la comarca, tenen un munt de plans per a com es poden combinar. Sí. El cap de setmana està, per exemple, després parlarem d'eixe concert extraordinari en motiu del centenari del Mestre Ferrero, està la Fira d'Albaida, com deies, hi ha activitats a Agullent, a molts municipis, a l'Olleria també hi ha activitats.
1: Sí, bueno, estan preparant-se, i nosaltres també estem preparant la notícia que solen traure cada divendres de l'agenda de tota la comarca de la Vall d'Albaida. És una agenda que de veres ocuparà un bon espai als seus dispositius quan estiguin llegint la notícia este divendres.
0: Doncs, Tomàs, gràcies.
1: Gràcies.
0: I amb música arribem a la una de la vesprada, així al Hoy por Hoy d'Ontinyent a la Vall d'Albaida, Hoy por Hoy d'Ontinyent a la Vall d'Albaida. Ens queda encara contingut per davant. Ràdio Antàrtida, amb els usuaris d'Adiem, parlarem d'eixe gran concert que ja ha preparat amb les quatre bandes de música d'Ontinyent, pel centenari del Mestre Ferrero. Parlarem de la campanya de vacunació que ja en marxa, dos campanyes de vacunació sense cita prèvia per el pneumococ i per l'herpes zòster. Parlarem de quines edats, quines persones són les que es poden vacunar. I també acabarem parlant de la festa del Camí dels Carros. Tot això fins les 2 de la vesprada.

0: verano, en otro lugar, en otro coche, con otra gente, en un concierto, canciones que son la banda sonora de nuestra vida. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de canciones.
1: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
2: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
3: Volvemos con toda la actualidad en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Cadena SER. Comunidad Valenciana.
6: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
5: Radio Ontinyent, Cadena SER.
7: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
8: És la 1:07, abans de seguir endavant amb més contingut, actualitzem temperatures en este moment a la ciutat d'Ontinyent, al barri de Sant Josep, on es troben els estudis de ràdio Ontinyent, tenim 30 graus, però la temperatura a la Vall d'Albaida ara mateix es troba entre els 28 graus de Bocairent o Fontanars i els 32 graus de Guadasséquies o Montitxelvo. Temperatures que coneguem gràcies a la xarxa d'estacions meteorològiques de l'Associació Valenciana de Meteorologia. I el que anem a fer ara és anar a per la última edició d'aquesta temporada de Ràdio Antàrtida.
9: Antàrtida, un espai dut a terme pels usuaris de Diem, l'associació per a la defensa i integració del malalt mental d'Ontinyent.
10: Buenos días a todos y todas. Antàrtida de nuevo está con vosotros. Este es nuestro último programa de la temporada. En primer lugar, queremos agradecer a Radio Ontinyent por dejarnos colaborar en el programa de hoy por hoy. También dar las gracias a Tirius y a la Mida Ensemble por la gran acogida que tuvo el concierto solidario. Y ahora damos paso al programa de hoy. Empezamos con la sección Píldoras de Psicología de Miguel Ángel. Adelante.
11: Hola, buen día. Abans de tot, volia felicitar a la selecció espanyola de futbol per la consecució del segon mundial absolut de la seva història i la segona estrella com a campions del món. Crec que ha sigut el millor equip i s'ho han merescut. Són un exemple per a la nostra gent més jove de professionalitat, resiliència, joc en equip i bons valors. Ara vaig a passar a la meva secció de psicologia i vaig a parlar-vos de la psicologia positiva. En psicologia, l'estudi dels pensaments i les emocions positives va experimentar un gir enorme a final dels anys 90 amb el naixement de la psicologia positiva, liderada per Martin Seligman. Abans d'això, la disciplina centrava quasi exclusivament en reparar el que funcionava mal, ansietat, depressió i trauma. La psicòloga Barbara Fredrickson va desenvolupar la teoria de l'ampliació i la construcció, que és el pilar fonamental en aquest camp. Una de les coses que aquesta teoria diu és no és sol sentir-se bé, té una funció evolutiva. Durant molt de temps es va entendre per què existien les emocions negatives. La por ens fa fugir del perill i l'enuig ens ajuda a defendre'ns. Però per a què serveixen l'alegria, la gratitud o la serenitat? Les emocions positives serveixen de molt. Amplien la ment. Mentre que la por estreta la nostra atenció per enfocar-nos sols en l'amenaça, les emocions positives obren la nostra ment. Ens tornen més creatius, més flexibles visual i cognitivament, y más dispuestos a explorar. También construyen recursos. Al estar más oberts, juguem, aprenem y conectem amb els altres. Això ha construït recursos duraders, resiliència psicològica, habilitats socials i millor salut física que es queda en nosaltres molt després de que la emoció positiva hagi passat. Gràcies.
10: Seguimos con las efemérides de hoy, 22 de julio. ¿Qué pasó tal día como hoy, José?
12: Hola, buenos días. Comenzamos recordando que un día como hoy, en 1960, nació Ágata Ruiz de la Prada, reconocida diseñadora de moda española. En el año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario general del PSOE. En el 2003, un cortocircuito en la Torre Eiffel, en París, provocó un incendio que obligó a evacuar a más de 3.000 personas. En el 2005 se celebró en Mollet del Vallès, en Barcelona, el primer matrimonio entre dos mujeres en España. Y cerramos con un fenómeno astronómico. El 22 de julio de 2009 tuvo lugar el eclipse solar total más largo del siglo XXI, con una duración máxima de 6 minutos y 39 segundos. Gracias.
10: Ahora Carlos nos va a hablar sobre cómo afecta la calor en la salud mental y nos va a dar unos consejos sobre cómo afrontarla en estos días de verano.
13: Gracias, Vicent. Las altas temperaturas no solo afectan al cuerpo, sino también al bienestar emocional y mental. El calor intenso puede provocar cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño e incluso aumentar los niveles de estrés y ansiedad. En personas con problemas de salud mental previos, las olas de calor pueden agravar los síntomas, por lo que es importante tomar medidas de prevención. Para sofocar el calor, se recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, y evitar el consumo excesivo de alcohol o bebidas con cafeína, ya que favorecen la deshidratación. También es aconsejable permanecer en lugares frescos o con buena ventilación, cerrar persianas durante las horas de más calor y utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables. Además, conviene evitar la actividad física intensa entre las 12 y las 5 horas aproximadamente y optar por comidas ligeras, como frutas y verduras, que ayudan a mantener una buena hidratación. Cuidar la salud física durante el calor también contribuye a proteger la salud mental. Dormir lo suficiente, mantener el contacto con familiares o amigos y pedir ayuda si aparecen síntomas como ansiedad intensa, confusión o malestar persistente son medidas fundamentales para afrontar mejor las altas temperaturas. Muchas gracias.
10: ¿Y qué mejor manera de afrontar la calor que con una receta fresquita? José Vicente, ¿qué nos traes hoy?
14: Gracias, Vicente. Buen día. Hoy os traigo un postre que queda de maravilla. Es muy fácil de preparar y seguro que conquista a los más golosos. Una deliciosa mousse de chocolate blanco. ¿Qué necesitamos? 250 gramos de chocolate blanco, una cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de agua, 2 cucharadas de Cointreau, 4 bizcochos, 4 huevos, 30 gramos de chocolate blanco rallado para decorar. Vamos allá. Empezamos derritiendo el chocolate blanco al baño María, junto con las 2 cucharadas de agua y la mantequilla. Cuando tengamos una crema suave, la dejamos enfriar un poco. Mientras tanto, separamos las yemas de las claras. Incorporamos las yemas al chocolate ya templado y mezclamos bien. Ahora montamos las claras a punto de nieve y con mucho cuidado. Las vamos incorporando poco a poco a la mezcla de chocolate, haciendo movimientos envolventes para que la mousse quede ligera y esponjosa. Después desmenuzamos los bizcochos, los añadimos junto con las 2 cucharadas de Cointreau y mezclamos todo suavemente hasta que quede bien integrado. Repartiremos la mousse en copas o en recipiente. Espolvoreamos por encima el chocolate blanco rallado y la dejamos en el frigorífico durante unas 2 horas para que tome cuerpo. Y ya está. Una mousse cremosa, suave y con ese toque especial del control que la convierte en un postre perfecto para cualquier ocasión. Que las disfrutéis.
10: El verano es época de festivales. Para terminar el programa, Dani nos va a hablar sobre alguno de ellos.
15: Gracias, Vicent. Bé, ja com a últim programa de la temporada de Radio Antàrtida, pues havíem pensat algo refrescant com parlar dels festivals de la Comunitat Valenciana. Podríem enumerar moltíssims, perquè pràcticament n'hi ha quasi tants festivals com pobles. Però anem a parlar dels principals, dels que han els que són referències des de fa molt de temps. Per exemple, comencem, jo crec que per el festival més conegut, el FIP a Benicàssim, que si bé és de veres ha estat uns quants anys que ha tingut molts altibaixos, pareix que torna a agafar força i enguany, per exemple, porta grups tan importants com Prodigy, Biffy Clyro, Jet i The Fratellis. És del 16 ha sigut del 16 al 18 de juliol. També a Benicàssim està el Rototom Sunsplash, que és el festival internacional de reggae. Es celebra cada estiu. És un dels festivals més importants d'Europa i reuneix durant una setmana artistes de reggae, dub, dancehall, ska i roots i músiques del món, juntament amb un ampli programa d'activitats culturals i socials i educatives. Altre festival molt conegut, sobretot per la joventut, és l'Arenal Sound a Borriana, que té lloc del 30 de juliol al 2 d'agost. És un festival de música pop, urbana, electrònica i indie que també es celebra cada estiu en la platja de l'Arenal. És un dels festivals de més assistència de tota Espanya i combina un programa musical molt divers amb un ambient vacacional i de platja. Després, el Som Festival a Castelló és una de les cites que no falla. Ja no estem parlant d'un festival en concret, sinó una sèrie d'actuacions que es donen cada nit. I va des de Los Delincuentes a Sergio Dalma. Després està els concerts del Pinar, que també són a Castelló, amb bandes molt interessants, de gèneres com el punk, el hardcore, el rock alternatiu, el garage, el stoner i el grunge, metal, ska i reggae. En València tenim des de fa uns anys el Far València, que enguany ve gent tan important com Jean-Michel Jarre, ZZ Top o OMD. També estan els concerts de Vivers, que sí que tenen una gran trajectòria, que porta gent tan important com Deep Purple i Garbage. Per a la gent més jove i per als pares d'adolescents, segur que a tots vos sonarà el Zebra Festival del 24 al 27 de juliol. És un festival de música urbana, pop, electrònica i ritmes llatins. Pues això, en un entorn de platja. El Medusa, també a Cullera, del dia 13 al 17. És un dels festivals de música electrònica d'Espanya que destaca pels seus espectaculars escenaris temàtics i la seva producció audiovisual i la presència d'algun dels DJs i productors més reconeguts del panorama internacional. Gandia, que també ha tingut fa poc el Pirata Fest, ara del 13 al 15 d'agost també té el Festival Mediterrània, grups per a cantar a ple pulmó com Lo Lesbian, Siloé o Lisa Simpson. I a Xàtiva, la nit jove de Xàtiva, és una nit plena de música en valencià, és el 15 d'agost. Després, en Villena, és el, vamos, és l'epicentre del rock, el heavy metal i la electrònica underground, perquè tenim el Llegendes del Rock, que complix 20 anys, amb grups tan importants com Halloween, Godsmack, Warcry i Sepultura, en el seu últim, és l'últim concert que fan a Espanya, i ja han anunciat la seva dissolució. El Aupa Lumbreiras, en grups també tan importants a nivell nacional i artistes com S.A., Evaristo, El Drogas i Reincidentes. I el Deriva Festival, del 13 al 15 d'agost, que porta el millor, la música més important de electrònica underground. Altre festival que és de diferent tamany, però no vol dir que no tinga menys qualitat, és el Pomarrock de Agres. I ofereix una fusió perfecta de directes alternatius, que enguany porten a un grup tan important com Biznaga, i bueno, una mescla de directes alternatius i natura, i és el 8 d'agost. En Torrevieja, que ha rebut el que és el Low Festival, que va estar molts anys a Benidorm i segueix mantenint aquest espírit de bandes nacionals i internacionals independents, amb grups tan importants com Casabian, Editors, Alcalá Norte o La Dia Russa. I per últim, el Benixama Rock, el 25 de juliol, incluirà en el seu cartell un concert de Ramonets, pues perfecte pa disfrutar en els més xiquets. I bé, i això és, bueno, podríem allargar molt més, però en això crec que és suficient per a que, si vos apetís, podeu gaudir de la música aquest estiu. I donem pas a la cançó de Radio Futura.

0: Hoy por hoy, Val d'Albaida.
1: Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
2: Ja està als quioscos l'extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als Moros i Cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
3: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
4: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
5: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
6: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
7: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
8: ¿No será Tu Energía?
7: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
0: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: La 1:28 minuts. Ontinyent es prepara per viure aquest dissabte una cita històrica amb la música festera. L'esplanada de Tortosa i Delgado acollirà el gran concert commemoratiu del centenari del mestre José María Ferrero Pastor, una figura imprescindible en la història dels moros i cristians. Per primera vegada, les quatre bandes de música de la ciutat s'uniran en una única formació de prop de 300 músics per interpretar alguna de les obres més emblemàtiques del compositor, culminant amb una interpretació conjunta de Chimo, considerada l'himne internacional de la festa. I avui ens acompanyen així a l'estudi Rafa Soler, coordinador de la Comissió del Centenari, i Daniel Ferrero Silvaje, fill del mestre Ferrero, compositor i director. Bona vesprada als dos, benvinguts.
1: Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Esteban. Bona.
0: Rafa, comença per tu. Com dèiem, estem davant d'un concert que molts qualifiqueu com a històric. Com va començar a gestar-se tot això?
2: Pues sí, jo sóc un d'aquells que diu que això és històric perquè l'únic precedent que hi ha va ser la malaurada pandèmia quan les tres de les formacions musicals del poble pues es van unir en el camp de futbol. I bueno, pues això és gesta ja de fa un parell d'anys cap arrere, que venim el plantejant. Això era una cosa que sabíem que sí o sí teníem que fer, i estos últims quatre mesos ha sigut quan més de ple s'han clavat en el tema del concert per tot lo que portava, tant tècnica com d'infraestructura, ¿vale? I sí que teníem sempre clar que devia de ser una cosa de les quatre bandes federades que on tiniente, ¿vale? Creiem que això seria algo històric, que no sé, ojalà es pugui tornar a repetir per algun esdeveniment important. Però vamos, això serà la primera volta que passa, i en la cura, en el carinyo, en la professionalitat que està el muntant-se tot, creiem que va ser una vespranit de dissabte, jo crec que el memorable, i per disfrutar d'un previo de sopareix de comparsa tan típics en on tenien, que val la pena el no perdre seu.
0: Dani, què significa per a tu, per als teus germans, per a ta mare, el veure que 100 anys després del naixement del mestre Ferrero, del teu pare, on tinguin-li dedicat aquest homenatge de tanta magnitud com està contant Rafa?
1: A veure, la veritat és que només el fet que diguem, es va eixir la idea de que ja es crea una comissió que en el centenari del seu naixement pues, organitzarà una sèrie d'actes, per nosaltres ja va ser una sorpresa, no? Perquè bueno, pues, no sabies en el centenari, bueno, agost faria, però no la magnitud en la que està fent-se. Estan fent-se moltíssims actes, tots ells molt bonics, en els col·legis s'ha fet molta feina, i els xiquets, pues, sí que és menuts, perquè tampoc ja sabem qui és la figura del mestre Ferrero. I estava clar que una de les activitats importants que hi havia que fer era escoltar la seva música. I quina millor forma, pues, com ha dit Rafa abans, en una interpretació conjunta de les quatre bandes del poble, i en un programa en el que, diguem, més o menys el que anem a escoltar seria com una espècie de los 40 principals del mestre Ferrero, no?
0: Rafa, reunir prop de 300 músics, com dèiem abans, de les quatre bandes d'Ontinyent, no deu haver sigut fàcil. Quin ha sigut el principal repte organitzatiu?
2: Pues, han sigut diversos perquè principalment, pues bueno, encara que ha hagut una gran i molt bona predisposició de les formacions musicals per estar, hi ha que entendre també que estem en unes fetges en les que tenen uns compromisos també adquirits de fa molts anys, que són fijos pa elles i que no podien el fugir d'això. Així i tot, pues bueno, han estat el preparant-ho tot, i després també tècnicament, en quant és tot el tema d'infraestructura, tot el tema de muntatge, Pues la veritat és que s'han vist, vamos, sobrepassats, perquè això has començat a sumar, i la veritat és que gràcies a la bona predisposició per part de l'Ajuntament, vale, pues hem anat sumant escenari, metres d'escenari, llum, sonorització, cadires, hi ha un projecte tècnic fet perquè això pues, no porti ningú tipus d'inconvenient o de problema, en el que pues, bueno, hi haurà asseos, hi haurà pantalles gegants també perquè la gent que no estigui pròxima a lo que és, a lo que és el macroescenari que hi haurà muntat, que jo no sé si on tenien, haurà vist alguna volta un escenari així, perquè precisament jo he pegat una volteta este matí i estaven ja muntant-lo, és dir, ja està començant-se en tot el muntatge de lo que va ser el concert del cap de setmana. Però bueno, repte superat, jo crec que super satisfets i super contents des de la comissió de com està transcorrint tot, i bueno, l'últim que falta és pues, que no podem controlar és que no faci tanta calor. Creiem que hasta això mos vindrà bé, perquè marquen 27-28 graus, així és que crec que tot mos acompanyarà i disfrutarem d'un gran concert.
1: Saps què passa? Que la setmana passada tindrem una reunió prèvia al concert, i quan parles en les bandes i com s'organitzem i què fem i què porta això, què porta els altres, què porta allò, i veus la completa predisposició de tots, el dones compte en aquest moment que el concert no pot eixir mal. Perquè quan hi ha tanta bona predisposició de tots perquè isca bé, entonces el dones compte que evidentment serà un complet èxit.
0: S'incorpora a la taula el regidor de Cultura, Àlex Borrell. Com deia, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Com deia Rafa Soler, l'Ajuntament ha apostat per aquest centenari, perquè era important retre aquest homenatge i tindre el suport de la ciutat, de l'Ajuntament.
3: Sí, doncs l'Ajuntament no podia ser d'altra manera que sumar-se, no, a la iniciativa. Bueno, en el ple de desembre es va declarar l'any 2026 com any Mestre Ferrero, per homenatjar a José María Ferrero Pastor en l'any que commemorem el centenari del seu naixement. I el que refereix a l'Ajuntament, les dues inversions més fortes han estat precisament en aquest concert, que requereix, com han estat explicant així Rafa i Dani, d'una infraestructura, d'una logística molt gran, i també l'altra gran inversió que estem acabant d'ultimar és l'espai que anem a tindre en la Casa de Cultura del Palau dels Barons de Santa Bàrbara, que hi haurà un espai museu dedicat al mestre, que per al segon semestre esperem tindre ja a punt. Així que està molt bé, perquè cada entitat també ha sumat esforços en aquest any. També Caixa Ontinyent, per exemple, ha col·laborat en l'edició del conte i també en l'exposició de rollers itinerants, que ara precisament anem a tindre a la Casa de Cultura fins a final de mes, i jo pense que totes les entitats i associacions culturals de la ciutat estem d'enhorabona en aquest any tan important.
0: Rafa, per a aquest gran concert s'ha preparat un dispositiu especial d'accés. Quines recomanacions feu perquè la gent puga gaudir del concert sense problemes?
2: Sí, jo crec que la gent d'on tenien és molt sensible en quant a això, i crec que tots col·laboren, i això, com estàvem dient, no va deixar de ser un èxit. Però bé, sí que ens agradaria que des de les 6:30 s'obriran les portes d'accés a lo que va ser el recinte del concert, pel qual s'han habilitat 800 cadires. L'únic és que per control d'aforament, per seguretat, per controls de seguretat, perquè tindrem gent de protecció civil, com estàvem comentant, s'han de tindre uns passillos en quant a hi ha un pla d'evacuació creat que se'ns obliga a això, és a dir, s'obriran les portes a les 6:30, s'habilitarà una entrada per cada un del que entre. L'habilitar l'entrar, lògicament, és completament gratuïta, és simplement per anar acomodant i anant situant a la gent per ordre d'arribada de les files més pròximes cap arrere, fins a completar aquestes 800 cadires. que será lo que es el recinte que se ha de controlar y que, bueno, que no patisca ningú, que tots podran gaudir del concert perfectament, ja que estarà el retransmitint-se en aquest moment en la mateixa esplanada de Tortosa i Delgado, per mig també de dos pantalles gegants que pues seran tipus com les que últimament han estat disfrutant tots dels èxits de la selecció. Per tant, tots tindrem primers planos i tots disfrutarem d'aquest concert.
0: Dani, abans deies que d'aquesta selecció que s'ha fet nomenaves com a la llista top, no? Del mestre Ferrero que s'ha triat per aquesta ocasió.
1: L'estructura del concert serà en tres parts. Cada una de les parts serà dirigida per una de les tres bandes diguem més veteranes del poble. La primera part serà dirigida per el director de Tot per la Música, que és Jordi Soler Carbó, i s'interpretarà el Paso de Daniel Juan, la marxa cristiana Bonus Cristianus i la marxa Moro Rige. La segona part serà dirigida per Álvaro Gómez Gómez, que és el director de l'agrupació musical, i s'interpretarà Reina de Festes, Apòstol Poeta i la marxa Moro Cavilà. I la tercera part estarà dirigida per José Miguel Fallos Jordán, el director de la Unió, i es tocarà el nostre, Mossàrabes 1960 i la marxa cristiana Licitana. I per a concloure, evidentment, Ximo.
0: A mi aquesta interpretació de Ximo serà, diguem, el preàmbul de la interpretació en l'entrada de bandes dirigida per la teua germana, Pilar Ferrero.
1: Sí, evidentment. Saps què passa? Que en un concert de música, ja no sols de música de mon pare, en un concert de música festera, i més en un tinent, pues, com és el nostre himne fester, té que estar, no? I quan és un concert de música festera del mestre Ferrero, Ximo té que estar, val? En el cas de la meva germana, pues, ella evidentment està superanimada i superexpectant del dia de l'entrada de bandes. O sigui, ella només té ganes de que arribi per a disfrutar el moment, no? Perquè jo a la gent que ve a dirigir, que són amics, i antes de vindre us ho dic, disfruteu, perquè quan agacheu els braços i tot allò comença a sonar, com aquesta sonoritat no la trobareu en cap lloc. I després quan acabem, diu, Dani, què raó tenies, no? Així que pues, ja pots veure com està la Pili, no? En ganes de que arribi.
0: Àlex, per què creus que ningú hauria de perdre's el concert d'aquest dissabte? Què els diries? Què diries?
3: Doncs jo crec que, com bé comentava Rafa, que estava arribant en el cotxe, que estava fora, estava comentant el fet històric, no?, que suposa aquest concert, el fet de tindre-le a músics de les quatre bandes de la ciutat d'Ontinyent, és un fet ja de per si a ressaltar, i amb un repertori, amb marxes mores, cristianes i pas dobles del mestre, doncs jo crec que més al·licients que això no anem a trobar. Així és que
1: a més és un preàmbul superbo per anar a sopar després. És a dir, l'hora del concert s'ha ficat a les 8 de la vesprà, diguem, per no tocar res de lo que pugui haver per la nit, no? És a dir, el concert vindrà a durar més o menys una hora, hora i 10 minuts, una cosa així. Uh-huh. És a dir, que si l'horatge mos acompanya és un plan perfecte.
0: Rafa, volies afegir sí, alguna cosa?
2: Sí, simplement continuant o redundant en l'anterior, és dir, ja per les xarxes ja estem llançant un decàleg d'accés, perquè entenem que també és un mig en el que la gent pot veure i pot llegir com es podrà accedir sense problemes, i sí, pues, bueno, que entenguin que s'ha d'acudir en un poquitiu d'antelació, no esperem a les 8 menys quart, perquè nosaltres sempre hem tingut, creiem que la bona costum de a les 8 en punt començar, perquè ja estem tots sentats, i arrencar, és dir, intentem anar en antelació, perquè ja el dic, el volumen de gent que s'espera és gran. N'hi hauran aproximadament una trentena de voluntaris que acomodaran i recibiran a tota la gent que entra. No hi ha pèrdua, és super senzill, i bueno, això, que acudisquen a la suficient antelació perquè a les 8 en punt puguem començar conforme tenim el previst i acabar com a molt tard a les 9 i quart i poder disfrutar del concert conforme crec que es mereixem tots, tant els músics que ho han preparat com la comissió com el públic assistent.
0: Doncs Rafa Soler, Daniel Ferrero Silvaje i Àlex Borrell. Moltes gràcies als tres.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.

0: este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
1: Més qüestions que tenim que tractar al programa d'avui. La prevenció és una de les millors eines per protegir la salut, especialment entre la població més vulnerable. Per això, des dels centres de salut d'Ontinyent s'ha posat en marxa noves jornades de vacunació sense cita prèvia contra el pneumococ i també contra l'herpes zòster. Ens acompanya ara mateix a Mireia Penalba, coordinadora d'infermeria del Centre de Salut de l'Avinguda Albaida d'Ontinyent, per parlar d'aquestes campanyes de vacunació. Bona vesprada, Mireia.
2: Bona vesprada.
1: Com dèiem, teniu actives aquestes campanyes de vacunació a centres de salut d'Ontinyent. A qui van dirigides aquestes dos vacunes i quins són els col·lectius que poden acudir sense necessitat de cita prèvia?
2: A veure, comencem per la vacunació del pneumococ. Vale, estaria dirigida a totes les persones majors de 65 anys. N'hi ha algun cas menor de 65 anys que també podria rebre la vacuna. Sol estar indicada per algun especialista, com pot ser un pneumòleg o preventiva, la unitat de salut preventiva de l'hospital. Però, en principi, a totes les persones majors de 65 anys, tinguin patologies de risc o no. Vale, i la de l'herpes zòster va dirigida a les persones nascudes en l'any 1961 i en l'any 1945. Vale, és a dir, és que compleixen aquest any 80 i 65. Però estem intentant també, d'alguna manera, recaptar a les persones d'anys anteriors, val? I entrarien les cohorts de 1943, 1944, 1945, 1946. I després també entrarien les persones nascudes en l'any 1958, 1959, 1960 i, com abans hem dit, 1961.
1: Si es vacunen, per exemple, de la vacuna del pneumococ, quines malalties ajuda a prevenir i quins beneficis aporta?
2: Bé, aporta molts beneficis, com previndre malalties, val? Respiratòries, sobretot, evita molts ingressos hospitalaris i evita morts. Vale, això, la prevenció en molts aspectes, perquè la vacunació dels adults, volem recordar que la vacunació no és cosa sols de la infància, sinó la vacunació dels adults, intentem en ella millorar la qualitat de vida, viure una vida més tranquil·la i amb una major qualitat de vida, sobretot.
1: Esta és una vacuna que només s'administra una vegada a la vida?
2: La del pneumococ, sí. La de l'herpes, que també estàvem fent la campanya sense cita, també és una vegada en la vida. La de l'herpes són dos dosis, però una vegada completada d'aquestes dos dosis seria una vegada en la vida, i pneumococ el mateix. A partir de 65 anys te la poses una vegada en la vida.
1: Pel que fa a l'herpes zòster, hi ha molta gent que encara no sap exactament què és aquesta malaltia. Com la definiries? Com ho explicaries?
2: Vale, l'herpes zòster és el que coneguem com la culebrilla. Val? Quan tenim la varicela de menuts, és com si diguem que aquesta varicela es queda dormint en les terminacions nervioses del nostre cos. I a partir de 50 anys, 50 i algo, aproximadament, podria despertar. I desperta en forma de l'herpes zòster. Vale? El que coneix moltíssima gent, sobretot la gent més major, la coneix com la culebrilla. El que produeix és un dolor neuropàtic, un dolor en les terminacions nervioses, vale? Que és on estaria, com si diguérem, dormint, és el que provoca molt de dolor. Un dolor prou incapacitant durant 1, 2, 3 mesos.
1: Les jornades són sense cita prèvia, com hem dit. Com s'organitzen o què ha de fer una persona que vulgui vacunar-se?
2: una persona que vulgui vacunar-se, que hagi rebut informació, que hagi vist pues a través de redes socials ho han difundit, en WhatsApp, ¿vale?, en carteleria, aquesta gent que ho ha vist ve al centre de salut i s'apunta, passa per el mostrador el dia que te cita el seu centre de salut, s'apunta en el mostrador i passaria a vacunar-se. Tenim 2-3 infermers per centre de salut destinats a aquesta vacunació massiva. Si tenen algun dubte, poden passar per consulta de la seva infermera o si van a la consulta del metge i es poden donar informació.
1: Aquesta campanya de vacunació, per qui estigui escoltant-nos ara i ho tinga clar, fins a quan durarà? Té que ser estos dies o serà de llarga durada?
2: A veure, hem destinat a cada centre de salut, val? El que volíem és que abans de l'estiu o abans de que vinga la vacunació de la grip Covid, que la gent tinguera en compte aquestes vacunes, que durant tot l'any, des de la consulta de primària, tant d'infermeria com de medicina, estem informant a la gent, val? Però el que volíem és que donar-les a conèixer d'alguna manera abans de que vinguera la campanya de la grip, de que entrarem ja en l'hivern. I... Espera, un segonet.
1: Sí.
2: Espera, formulem la pregunta una altra vegada.
1: Sí, deia, em referia jo que si la campanya, ja sabes, diguem-me que la campanya, el que voleu és que se realitzen, es vacune la gent abans de que arribi, no?, la vacunació de la grip.
2: Exacte, perquè podríem administrar les vacunes es poden posar junt a altres vacunes. No passa absolutament res, però com pareix que la gent li causa un poc de respecte el tindre que posar-se 2-3 vacunes juntes, hem intentat fer això abans de que vinguera l'hivern. Però la campanya, la vacunació de l'herpes, la tenim durant tot l'any, igual que la del pneumococ. Vull dir, durant tot l'any podem, no sols des del dia que hem establert per a cada centre de salut. Avui mateix estem vacunant a l'Avinguda Albaida, però si demà ve algú i ens pregunta per aquest tipus de vacuna, per aquesta vacuna, la de l'herpes, la del pneumococ, anem a donar-li cita per a posar-li-la. Durant tot l'any la podem posar.
1: Mireia, encara existeix certa reticència a les vacunes entre una part de la població. Què els diries a aquelles persones que encara tenen dubtes?
2: Que són vacunes segures i eficaces, que estan molt estudiades, que la prevenció és, vull dir, és una ferramenta, ¿vale? És un pilar fonamental en la nostra salut i les vacunes són una ferramenta clau per a cuidar-nos i seguir disfrutant de la nostra vida amb tranquil·litat, per a tindre una millor qualitat de vida. Que abans, que no dubten i que si tenen dubtes estem medicina, infermeria, els podem ajudar i resoldre els dubtes que tinguin. Amb tota la confiança del món podem vindre a preguntar.
1: I per acabar, Mireia, recordo quines són els grups, els col·lectius convocats per a aquestes dues vacunes i quin missatge els traslladaries a aquestes persones?
2: A veure, els col·lectius en el pneumococ, persones majors de 65 anys i persones menors de 65 anys amb patologies de risc, com podrien ser bronquitis crònics, val? I l'herpes zòster estan els nascuts en el 1945, aquest any, i en el 1961, però poden vindre a preguntar anys anteriors, val? Com són l'any els nascuts en el 1943, 44, 45, 46 i en el 58, 59 i 60, val? I en quant a l'herpes, la gent que no està nascuda en aquest any, en aquests dos anys, podria també administrar-se la vacuna a pues, persones que estan en trataments biològics, trataments immunosupressors, persones que han patit herpes zòster de repetició, ¿vale? És a dir, persones que són més joves però que ja pateixen herpes de repetició o inclús havent patit un herpes prou gran. Podrien ja tindre l'opció d'administrar-se la vacuna. Val, i res, i jo, pues, que entenem que de vegades sorgeixen dubtes, però que són vacunes molt segures, molt eficaces, i que els professionals sanitaris, els professionals de la salut, estan molt formats per a parlar amb ells i amb confiança sobre aquestes vacunes i qualsevol dubte que pugui sorgir, i que són la ferramenta clau per a seguir disfrutant de la vida i tindre una bona qualitat de vida. Per tant, que avant, i que qualsevol dubte assistem.
1: Mireia Penalba, coordinadora d'infermeria del Centre de Salut de l'Avinguda Albaida d'Ontinyent, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, adeu.
2: Igualment, adeu.
3: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
4: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
3: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
4: Borinot Bistro, Ontinyent.
5: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
6: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
7: Cariño, ¿duermes?
8: ¿Con este calor?
7: ¿Y si abrimos la ventana?
8: Ya está abierta.
7: ¿Y si ponemos el ventilador?
8: Ya está puesto.
7: ¿Y si cambiamos el colchón?
8: Eso podría funcionar.
9: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
0: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
10: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Programa apretaet, molt de contingut. Teníem previst parlar amb els membres de l'Associació de Festes del Camí dels Carros. Ho deixarem per a altre dia, parlar d'aixes activitats que doncs, ja se saben que hi hauran per a la Festa del Camí dels Carros, que tindrà lloc del 4 al 20 de setembre. També teníem previst parlar amb la regidora de Parcs i Jardins de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Sayo Gandia, però per motius d'agenda la regidora no ha pogut estar avui amb nosaltres en directe. Arribem en no res a les 2 de la vesprada amb Peter Pan, el tema del Canto del Loco, en uns minuts. Està així Tomàs Marín amb l'última hora de la informació de la Vall d'Albaida. Gràcies, bona vesprada.